Es lleva dos quarts d'una, es balla i es perfuma i amb l'aigua nou que té. Corre a firmar una estona a un banc de Barcelona on fot de conseller. Fini de l'ardua tasca i per no caure en basca es pren un vermut complet. A un club de senyorassos, tibats, lluents i grassos que ja ho tenen tot fet.

és l'ofici del burgès. Menjar, jeure i no fer res. Un cop llesta la teca, se'n va a la biblioteca, s'enfonsa en el sofà i dorm la migdiada, l'armilla descordada i un ròtol paladar. Després el gran sapastre s'arribarà a cal sastre per emprovar-se un tern. L'arruga de l'espatlla, dels pantalons la ratlla,

és l'ofici del burgès. Menjar, jeure i no fer res. Endrapen tres passades, tan densament cuinades que ja no poden més. Amb el que els mosso els cobra, a casa d'un manobre viurien tot un mes. Mata llavors tres hores, a un fosc bar dels afores, es prenen molts ginfis. Amb la saliva amarga, fent una cara llarga, pugen tots dos al pis.